0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Radio Arès, em veig 93.1.
1: És un tros de cel blau que un cop vaig recollir, plorava amb veu suau a vora del camí, i quan jo vaig passar

He pres el tros de cel, l'he vestit amb un vel, li he dit no vols morir, vindràs a casa amb mi. Me'n vaig cuidar arreu i es va posar millor a dintre del cor meu. I

Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

record. En record dels dies que coïen mal les son a Manuel. Jut de vora ser en contaves històries de la guerra civil. I jo m'afanyava sentint-te xerrar i em passava el temps. Mon pare, avui me'n record. Que arribaves migdia

Jo per sa porta veia l'aigua que cae en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre de vent.

sortir de cercar caragols. O vinirem de casa pels garrovers de prop, amb sa pala i espícaros.

pam d'ulls. Miràvem els caragolets que sortien contents. I tot perquè ells no sabien lo que els esperava fins que veien soll en el foc a punt de cuinar-los. Pobres caragolets.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Els Banys d'Arles, 88.2.
2: Enmig del silenci

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.

aquí estic amb tu, com sempre sóc. Sento créixer tot aquest desconcert dels dos enxubats en un menjador marronós. No parlo, no. Excusa, perdó. I quan parles tu és per jutjar-me.

em tanco en mi cada cop més. Jo sóc aquell que tenia al meu camp un petit bar. Sempre he estat ignorat, però sóc ben plantat i a més tinc bones maneres, sóc sempre elegant i tu que en saps tant menysprees el meu món i a mi. I em mires ara amb freda ironia mentre jo m'espavilo buscant la sortida. Ets sempre gelosa, gelosa i llunyana, tu ets. I amarga ets cada cop més.

Avui el curador m'ha ofert un cafè. Eren molt millors els que jo li vaig fer. Ha somrigut en veure que estava fotut i s'ha tancat en ell.

0: Radio Arrels, a Canet, 95.
1: Sempre diu, mentre cal, fer neteja per casa, recollir les agulles.

endereza nossos mundos. Quan rep per un berenar una viuda o veïna és perquè sap trobar paraules de consol, tot servint la tisana damunt d'una tauleta amb tasses de diumenge i tovalles de fil.

Un cap de cap vespre d'haver esmarxat, vaig trobar una olota que en té cap girat. Li vaig dir, estic tan enamorat, que per tu faria sollastre esbranxat. Fent mitja rialla, se girà i digué, no m'aplau fer quadres al mig del carrer. Llavors, tira, tira, seguí caminant. Jo que en sopellava, ella n'hi girà. En què m'ha dit?

D'una correguda la vaig encalçar. D'una rigolada la vaig allafar. Mira que estàs maca, li vaig haver de dir. Mentre m'esforçava a quedar ben fi. Ella me mirava mig de cova d'ull. Va fer dos badalls i em va dir, t'avui. I sabeu lo que era que més li agradava? Un cotxe d'Amèrica que li vaig mostrar. En què me digui?

0: Ràdio Arrels.
1: Aquestes vacances...
0: Escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

d'una terra. A la recerca d'una terra. A la recerca de ma terra.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
2: Escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Amb IAS 95.
4: Una hora 100% en català.
5: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

que ahir. Malgrat el crit de l'innocent que ningú escolta i ningú sent. Avui em pagues l'autobús. Atenció, ep, que aquell és rus.

cançons d'amor de 18 anys. Ara en tinc més i som estranys. Llegiu a Vázquez, Montalbán,

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Brullà, 95.
2: Hi ha tant espai al cel per acollir els ocells, els avions, els núvols, estrelles, els àngels i aquelles bones persones que ja ens han deixat.

havia aquell dia, perquè vull, perquè tinc ganes que plogués. Sortir allà de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me en

ja ganes de viure. Després varem parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou perquè vull.

i el van veure millor. Perquè vull, perquè sé que és millor. Van menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Van viure en gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom, perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó.

entre els boscos de l'Atlàntida, soterrats sota la mà. Diuen que hi corren moltes llegendes, tantes com tantes llegendes hi ha. I si de llegendes n'hi ha tantes, sentències tantíssimes n'hi haurà. I d'entre totes les sentències, us en contaré unes quantes que són les que jo he triat.

al coll és el cràter d'un volcà d'on eruptí la testa. I la boca és l'orifici en l'erupció per on el cor plany el seu cant feresta.

0: 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4.
1: El nas
0: 2, 3, 4.
1: És el tronc de l'arbre del cervell del qual florir la pensa.
2: Ses fulles són llibretes, ses fruits són poms de lletres.
0: 2, 3, 4.
1: I els ulls
0: 2, 3, 4.
1: Són el mirall del cosmos resplendent, gràcies al qual se sap
2: que el part fendint entre les parts, part de dintre, part de fora,
1: assassina la tenebra.

0: Petites veus d'arrels.
1: Un dia me dic, Judit, tinc 6 anys, m'agrada l'estiu perquè puc anar a la platja.

0: que arribin els racons de Xina.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 8.
1: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà estem fent una història de la música tradicional a Catalunya Nord i avui parlem de la prima, aquest instrument que potser alguns coneixereu com a tible, però que se li ha de dir prima, m'heu dit.
4: És això, el nom típic i els antics aquí, músics de Catalunya Nord, diuen encara, utilitzen encara la denominació de prima, que era la real de casa nostra. Tothom coneix el tible, ple de claus, tot de fusta, bastant bonic, el més bonic instrument de la cobla, pensi. Doncs bé, aquí a Catalunya Nord, el més antic exemplar que tenim d'aquest instrument és un exemplar que va ser fabricat per Rafael.

0: té tres claus magnífiques. El més recent, entre cometes, no té cap clau. Durant temps es va pensar que era al revés, que tenim un instrument sense claus antic i un altre un xic més modern. Això ens parla molt de l'ús dels músics, és a dir, que potser hi ha un moment on hi ha músics que els hi va millor tocar sense claus i que passen aquesta comanda en el balancí. El seu fill, l'Andreu Turong, fabricarà després a Perpinyà altres primes, que ja dins la concepció els hi podríem dir tibles gairebé, amb el nombre de claus, ara són en tres parts, tenim un instrument que comença a ser realment diferent. Això en Pere us en parlarà millor. I abans tinc una pregunta del Valentí Turong, només se li coneix la prima, no se li coneix tibles?
1: Aviam, de fet de primes amb o sense claus, només tenim aquesta prima de la Casa Pairal.
0: Hi ha pas cap tible.
1: No, ni cap altra prima amb tres claus, com la Garret, que es pugui atribuir al Valentí Turón. Sí que hi ha dues altres primes de la mateixa tipologia, quatre peces, justament una sense claus, que es troba en les col·leccions de l'Universitat d'Edimburg, però que a priori no se sap si hi ha... En fi, estem pendent d'anar a observar-la. I un altre que sí que té tres claus i que es troba en una col·lecció particular a Barcelona. Després, aviam, tal com us explicava l'Oriol, abans que poguéssim llegir la marca del Garret sobre la prima de tres claus, de fet, ens pensàvem que la prima sense claus del Turón era anterior. Senzillament seguíem la lògica de l'evolució de l'instrument. I efectivament l'instrument sense claus ve abans de l'instrument amb claus. Però efectivament això és el reflex de la pràctica dels músics. I quan trobem primes, sigui quien sigui la forma, que van ser tocades aquí, diguem-ne, al llarg del segle XX, finals del XIX i fins i tot encara fins als anys 1950-60, per antics juglars rossellonesos, és freqüent de trobar claus, diguem-ne, modificacions, adaptacions que van fer els músics, ells mateixos. I per què fa la peça de dalt, que és a dir, la peça que comana a les notes més agudes, sovint amb claus desarmades, és a dir, o bé les van treure i van tapar els forats, o bé les van deixar per maquillar-ho, però van tapar els forats igualment. És a dir, que per pujar en els aguts eren unes claus que en alguns els hi feien nosa. Bon. Doncs, de fet, una persistència en la pràctica, fins i tot per repertori modern, d'una pràctica al capdavall antiga. S'ha de dir que la prima, i també en tornarem a parlar quan parlem de la tenora, però prima tenora són les hereves, aquesta família de les xeremies són les hereves directes de les xeremies de finals de l'edat mitjana i del principi del Renaixement. Fins i tot a tal punt que jo vaig poder observar, comparant només les mides, entre una xeremia prima o tible, com li digueu, del segle XVI, de la col·lecció, de l'antiga col·lecció Barbieri, del museu, que està conservat al Museu dels Instruments de Brussel·les, són les mateixes mides, llargades, diàmetres per dintre, etc., que la prima sense claus del Valentí Turón. Però les mateixes mides. Passa que una és feta només d'una sola peça d'auró i l'altra és feta de quatre peces de boix. Doncs el perfil és un poc diferent, però situacions de forats, diàmetres, tot igual, clavat.
0: Com deia el Pere, hi ha un ús antic d'aquestes xeremies que es troba a Catalunya i que es troba a altres llocs. Una cosa que ens adonem també és que cap allà al final del segle XVIII, inici del XIX, amb en Garret, que té un taller gran, són sis a treballar. No fan només instruments, però són sis, un taller gran. El Valentí Turón, per exemple, en Gesprès, potser seran dos o tres, com a màxim. Crea en aquell moment aquí a Catalunya Nord o a l'Empordà una mena de tipologia d'aquests instruments. Abans d'això tenim rastres, doncs al Principat, que són poc i

0: estudiats i coneguts, però teníem la família Homs a Barcelona, que van tenir una producció bastant important. L'últim es mor, em sembla, cap allà en 1820, també. I és veritat que a partir d'aquí comencem a veure aquesta tipologia típicament nord-catalana amb, això seria més tècnic, l'evolució d'aquestes xeremies primes d'una sola peça, que passaran a les, de, com deia, de quatre peces d'en Rafael Garret, però sent ben bé aquesta tipologia d'aquí. No sé si és Empordà o Catalunya Nord, perquè no són signats els altres instruments, però, com deia el Pere, a Escòcia, dins col·leccions privades, comencem a veure aparèixer aquests altres instruments, que, de fet, són instruments en ús dins cobles, que són cobles empordaneses nord-catalanes, molt més que barcelonenques. Parlar de cobles del Principat, de fet, seria fals dins aquest sentit, ja que parlem realment d'aquí d'una zona limitrofa on tots els músics treballen junts. Sap ben bé que Valentí Turong té una producció aquí que es ven molt i molt a la via del Principat, a l'Empordà, pels músics d'Empordà en aquest moment. Doncs també és el que cal, em sembla, subratllar quan parlem de la prima i encara més quan parlem de la tenora, és que en l'època en què ens interessa la concepció del que es tornarà com l'instrument que coneixem avui dia, tot es passa aquí, a Catalunya Nord i Empordà.
1: Doncs tot això sobre aquesta prima, que alguns coneixerem com a tible, aquest instrument que associem molt també a la cobla i a la cobla de sardana. Moltes gràcies als dos.
2: A vosaltres.
3: Gràcies.

0: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.

És fàcil ser emperador amb una púrria de joglars com secretaris al dictat. De desfilada en processó, de besamans en llepacul, sempre impecable i ben mudat. Mireu com va l'emperador. Sembla un demòcrata normal. L'emperador estava trist,

0: acordat. Jo et faré el nus de la corbata.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Joan Lluís Mas, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: Avui ens portes una frase que no és excessivament simpàtica de dir, però bé, tampoc és res dolent.
4: No, tampoc és res dolent. Això se diu per la gent que no són gaire... que fan les coses una mica de través. Ets tressut, tu, Miquel?
3: No massa.
4: Doncs, si no ets gaire tressut, si jo te confio quelcom i tens poca traça per fer això, te podria dir, Miquel, tens tanta traça a fer això com porc a fer mitges.
3: Evidentment.
4: Com t'imagines un porc a fer mitges, eh? Com deu ser.
3: ho tindria malament per fer mitges un porc, però és bastant, sí, és bastant fàcil d'entendre, em sembla.
4: Força, i a més és força divertit. Tens tanta traça a fer això com porc a fer mitges.
3: Evidentment, si la frase parlava de porcs, és que a les cases de Catalunya Nord i bé, al camp hi havia porcs, i de fet era una de les fonts d'aliment important de l'any, no?
4: Sí, el porc, els porcs, a cada casa n'hi devia haver, i perquè justament el fet de fer charcuteria, de fer embotits i coses així, se poden conservar tot l'any i devia ser, en fi, era segur, un aport de carn per tot l'any. I doncs el porc és una cosa corrent, evidentment. I nosaltres tenim, evidentment, també força eines, objectes relacionats amb la matança, doncs el moment en què se mata el porc, i amb aquest objecte que tens aquí davant teu.
3: És un objecte de fusta, així com corbat.
4: Sí, és un objecte de fusta corbat que s'ha fet, veus, a partir d'una branca que ja devia ser així i que se li ha acabat donant la forma. Fa una mica com un... Com se'n diu això en català? Com penges una...
3: Sí, com
4: un penja...
3: una perxa.
4: Una perxa, exactament. Una perxa per penjar un vestit, per exemple, sembla. I veus que té aquesta forma corbada i veus que a cada extremitat hi ha una mena de si pots com dir, de...
3: Sí, està com tallat i fa... Com que
4: sí, un arrest, si vols, sí. Un arrest. Això se'n diu un camal. El camal era aquesta mena de perxa que se penjava a la biga, amb una corda, segurament, i quan el porc era mort, doncs se'l penjava en aquesta perxa, en el camal, i aquestes dues arrestos que hi ha de cada banda servia per agafar, si és un nervi o un tendó que hi ha darrere de la pata del porc, servia per l'enganxar amb això. I llavors se podia obrir i buidar i etc, fer tot el treball de la matança.
3: Clar, el porc quedava cap per avall, sí. I llavors podien treballar i treure,
4: sí,
3: tota la...
4: Sí, sí, això eren les potes de darrere que eren agafades aquí, s'agafaven aquí, amb el camal.
3: Doncs aquest camal per penjar el porc una vegada mort i treure tota la carn que necessitaven, però avui la frase aquesta, per la gent que no té massa traça...
4: Sí, sí, sí, i tu podràs dir, si algú te fa una cosa mal feta, li podràs dir, tens tanta traça a fer això com porc a fer mitges.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera... ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
6: Radio Arrels, el volum 88.2.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 9.
0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: El juny del 1808, ja fa alguns mesos que les tropes napoleòniques ocupen bona part de la península Ibèrica i que l'emperador francès ha instal·lat el seu germà, Josep, sota el tron d'Espanya. La pressió de les forces d'ocupació es fa cada dia més forta sobre la població. A Manresa, un grup d'insurrectes s'ha sollevat. Les represàlies no es fan esperar. 2.000 soldats se dirigeixen cap a l'Anoia per reprimir la insurrecció. La superioritat del nombre i l'armament els fan pensar que arreu aixafaran els revoltats. Era sense comptar amb la presència de l'Isidre, Lluçà i Casanovas, un minyó que coneix la música i que passarà a la llegenda com el timbaler del Bruc.

0: mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: El Timbaler del Bruc és un dels herois mítics de Catalunya.
2: Nos hauries de recordar la llegenda al context històric, perquè encara una vegada història i ficció se baregen, fa?
1: Sí, i nos costarà de treure l'entrellat entre la realitat i el mite. Llavors, estem a començament del segle XIX. La situació econòmica a Catalunya es veu molt debilitada, molt afeblida per culpa del model polític i,

0: però obté el permís per passar per Espanya per anar a alliçonar els portuguesos. I la primera zona on s'instal·len les tropes franceses, evidentment, és Catalunya. Sé pas si s'aprofita de l'oportunitat o si ja ho tenia ben planejat, però l'ocupació de Catalunya li procura una zona fronterera confortable. I ja que hi som, per què no prendre el tron d'Espanya? I així recuperar els recursos econòmics de la península i, sobretot, de les seues colònies.
1: Doncs, els francesos arriben a Barcelona al febrer del 1808 i arriben per quedar-s'hi. I la resta de la península?
0: La demostració de força de l'emperador francès és tal que el rei d'Espanya, Carles IV, es veu obligat a firmar un pacte. I el rei abdica a favor de...
1: El rei abdica a favor del germà del Napoleó, Josep Bonaparte. Josep Bonaparte, rei de Nàpols, és catapultat sous el tron d'Espanya. I el fill de Carles és captiu. Napoleó el té presoner a França. Els catalans no aprecien gaire la presència i la governança francesa. Cal dir que les tropes napoleòniques tenen ordre d'aplicar mesures molt estrictes, d'aquestes que s'apliquen en situació d'ocupació militar. Control de la circulació, repressió, detencions, controls administratius, els arsenals són a les mans dels francesos.
0: De fet, molts catalans tenen el cul entre dues cadires, perquè d'un costat l'ocupació francesa és difícil de pair i, al mateix temps, de l'altre costat, els catalans no estan gens satisfets de la monarquia espanyola en plena desbandada. I és així que arribem a aquell 2 de juny del 1808, dia de mercat a Manresa. Manresa és una capital econòmica molt dinàmica, hi treballen cotó, seda, exporten vins, produeixen farina, però la crisi econòmica també els ha tocat. I a més ara han de suportar la càrrega de l'ocupació francesa. Aquell dia, el 2 de juny, els esprits s'escalfen. Arriba de Barcelona un carro oficial francès que l'ha fet documentació administrativa amb el segell del lloctinent general Murat, home de confiança de Napoleó. Veient aquests símbols de l'ocupant, s'alcen crits, insults, renecs. Davant de l'Ajuntament, la indignació s'amplifica. De cop i volta, els paquets de documents segellats rodolen a terra. Morin els francesos! I un home, aparentment un espardenyer de la vila, encén una foguera. Tot és a punt per un auto de fe. La gent és exaltada, algú llença més documents des del balcó de l'Ajuntament, dos homes apropen el carro francès i l'incendien amb tota la paperassa oficial.
1: Ja podem pensar que a Barcelona, la ciutadella, quan rep la notícia, el general Duhem, que capitaneja la instal·lació de les tropes franceses, deu pas ser content de la notícia, sobretot que el dia mateix havia comunicat que qualsevol poble, petit o gran, que s'atreveixi a revoltar-se, se li prendran tots els privilegis i les armes, i si morís algun soldat francès, el poble serà cremat. Les represàlies trigaran pas.

0: Entre crisi econòmica i ocupació militar dels francesos, la tensió puja i l'espurna que quedarà foc l'han encesa els habitants de Manresa. Se fan pas il·lusió, saben que el general francès que ocupa Barcelona trigarà pas a enviar un exèrcit per fer patir represàlies als insurrectes. Quines represàlies? Oh, ja ho tenen pensat. Fer pagar una multa a l'Ajuntament per no haver sabut evitar aquesta ofensa a l'autoritat francesa. Els soldats s'apoderaran de la fàbrica de pólvora i caldrà, sobretot, escarmentar la població. A Manresa, mentrestant, la resistència s'organitza. Han tocat el sometent. Tots els homes vàlids s'arrepleguen a Camp Massana, sobre els pendents del Bruc. Han recuperat objectes de plom i d'estany per fabricar més projectils. Tothom s'arma de pistoles o de pales i picasses. Els voluntaris dels sometents hi afegeixen tropes regulars espanyoles.
1: I se disposen a esperar l'exèrcit francès en un lloc estratègic per fer una emboscada.
0: Ja són a punt, perquè des de Barcelona els francesos triguen més del compte per arribar, perquè han estat alentits per les fortes pluges que cauen. Quan el 6 de juny els 2.000 soldats de Napoleó se presenten en aquest passatge estret, són rebuts per un centenar d'homes ben armats. L'efecte sorpresa i la resistència inesperada va desestabilitzar les tropes napoleòniques i van fugir a camps de Judeu-me.
1: És sobretot gràcies al jove timbaler.
0: És la part legendària de l'esdeveniment. Compten que entre els resistents hi havia un jove que venia del poble de Sant Padó, un tal Isidre, Isidre Jussà i Casanovas, era carboner d'ofici i nascut el 1791.
1: La seva existència és ben documentada.
0: Sí, i diuen que va prendre un timbal i va picar ben fort, tan fort que amb el ressò que retronia des de les muntanyes de Montserrat va espantar els enemics. Pensaven que arribava tot un batalló per defensar el pas. Així, per sempre més, el timbaler del Bruc entrava a la llegenda. Gràcies a la seva oportuna iniciativa, gràcies als retrucs dels timbals.
1: Combinats amb l'efecte sorpresa que procurava el relleu i la participació ciutadana de la comarca.
0: Sí, tot combinat va provocar la retirada de les tropes amb fortes baixes, més de 300 soldats matats. I com si no fos prou, hi ha una segona batalla del Bruc, aquesta vegada dirigida pel cruel general francès Chabon, que s'acaba també per una derrota humiliant. El timbaler del Bruc esdevindrà el símbol, la glorificació de la victòria dels catalans. I ja al novembre del mateix any, en el diari de Manresa, se fa la ressenya d'una desfilada a la qual participa el famós timbaler del Bruc.

0: El ressò del timbaré del Bruc fa creure als soldats francesos que són davant un batalló sencer i fugen a cames ajudeu-me. La configuració del paratge amb els pendents de Montserrat que repercuteixen l'eco fa possible un tal ressò, un tal retruc?
1: Mira que hi ha investigadors de la Universitat de Barcelona, un grup de recerca sonora i de creació artística, que van provar, el 2013, de recrear les mateixes condicions i de mesurar l'impacte dels tamborinades. A la iniciativa de l'experiment hi havia el professor i artista Marc Serrallès, que sentirem ara entrevistat per TV3 en un reportatge del 2013.
2: Aquest mes, la llegenda del timbaler del Bruc compleix anys. Va ser el juny de 1808 que la reverberació del so d'un timbal contra les muntanyes de Montserrat va contribuir a la retirada de les tropes franceses que volien arribar a Manresa des de Barcelona pel Bruc i el coll de Can Massana. La proesa d'Isidre Llussà, el timbaler, sempre s'ha considerat més aviat una llegenda que no pas un fet real, però ara una investigació en què col·laboren estudiants de la Universitat de Barcelona intenta demostrar que potser sí que va ser real.
3: El tambor va començar a tocar, molt probablement, en el moment que comencen a saltar sobre els francesos, val? Ara comprovarem si l'orografia del terreny permet saber si la llegenda és certa o no és certa. La reverberació de la muntanya pot fer que sonin diversos tambors, com diu la llegenda.
4: Sigui realitat o llegenda, la història d'Isidre Llussà, el jove timbaler, fill de Santpedor, forma part de la història del Bruc des de la Guerra del Francès fa més de 200 anys.
1: Primer de tot, els va caldre determinar amb exactitud el lloc de l'emboscada. Van fer tot un estudi amb mapes per analitzar el relleu, els diferents indrets per on podien accedir les tropes, on se podien amagar els rebels, tot a base de documentació històrica i de desplaçaments sobre el terreny. I després van instal·lar tot d'aparells acústics per tal d'analitzar el so. Anys més tard, el mateix Marc Serrallès va crear una escultura titulada Manresa 1808. L'obra està inspirada en els projectils que havien fabricat per alimentar les armes.
0: Sobre el canal YouTube de la vida de Manresa, se veu l'artista i se'l sent com explica la seva intenció. Us el fem escoltar, ho explicarà millor que nosaltres.
5: Em dic Marc Serrallès i em dedico a fer intervencions de grans dimensions i també fer molta escultura. Aquesta és la primera escultura pública, tal com escultura clàssica, s'entén, i és una peça que està inspirada en un dels projectils que es van utilitzar per les batalles del Bruc, que van ser construïts aquí a Manresa. Uns projectils que en deien quadradets, que eren fets pels clavaters de la ciutat. Hi havia una mancança molt gran de munició i van utilitzar claus reciclats que els forjaven per tenir una cota més gran, per poder-los posar dins dels trabucs i les escopetes que van lluitar contra els francesos al Bruc, el 1808, i tenia la particularitat que travessaven les cuirasses dels cuirassers francesos i els podien matar. Inspirat en aquesta peça, he fet aquest projectil, que és un clau clavat aquí, amb vistes a Montserrat, i està alineat amb el coll de Can Massana, que és el punt on enviaven els projectils en el juny del 1808. L'escultura és un homenatge als lluitadors i lluitadores que van defensar la comarca enfront de la invasió francesa. A Manresa no hi ha hagut mai cap escultura dedicada als herois del Bruc i aquesta penso que és una peça que perdurarà i que ha de recordar aquest passat gloriós de la ciutat i la comarca. L'escultura és de Sepp Korten, fa 4 metres d'alçada i té un pes aproximat d'uns 500 quilos.
6: Mites i llegendes. Passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
0: Gràcies al jove timbaler del Bruc, els manresans havien guanyat dues emboscades, havien guanyat una mica de temps. Però no resistiran a les altres ofensives franceses, i Manresa estarà saquejada i incendiada. Comella, d'altres ciutats catalanes, seran assetjades i destruïdes, com ara l'Arbós, Sant Boi de Llobregat, Molins de Rei, Terrassa i Girona, que pateix 3 setges consecutius. Lleida cau també i Tarragona de capitular. Aviat Catalunya serà transformada en departaments francesos. Però l'aventura napoleònica es capgira el 1813. Una gran derrota a Rússia obliga l'emperador a plegar veles i abandona el projecte d'ocupació de Catalunya. El tron d'Espanya torna a Francet. Llavors, si aneu al Bruc, hi veureu una estàtua en memòria del timbaler. És una obra de Frederic Marès del 1952.
1: Parlant d'estàtua, jo recordo haver vist una estàtua d'un timbaler aquí, al Bulú. Un timbaler ben francès, o en tot cas un timbaler que defensa el territori francès.
0: Sí, a la placa hi posen que es diu Peire Baila, un soldadet que venia de l'Aude, que va arribar a espantar les tropes espanyoles, també amb el seu tambor, a una de les batalles en plena època revolucionària, la del Bulú o la batalla de Montroig, no ho tenen clar. I va morir allà mateix, cegat per una bola de canó.
1: El tambor és un instrument recurrent, sobretot als continents. Un instrument de guerra, vull dir. A l'Àfrica Austral hi havia una llegenda Zulu que explica que el rei Shaka tenia un tambor que despertava els esperits dels abans passats. Venien per lluitar, invisibles, al costat dels guerrers, i quan els enemics sentien els retrucs d'aquests tambors, retrocedien morts de por. També s'explica que un xaman inuit, perseguit per invasors, va fer girar el seu tambor tan fort, que va aixecar una tempesta i que la neu va recobrir els perseguidors. Quan el vent bufa fort, allà diuen que és el tambor del xaman que els protegeix.

0: La mirada de l'expert.
1: L'expert del dia és el professor Àngel Casals, escriptor i professor d'Història Moderna a la Universitat de Barcelona.
2: Com s'explica que aquestes batalletes, que no tenen cap importància en el marc de la guerra del francès, hagi fet d'aquest timbaler un heroi?
3: Sí, la guerra és tremendament desigual pel que fa a la capacitat dels dos exèrcits. És a dir, l'exèrcit espanyol pràcticament en bona mesura desapareix. Hi ha una altra part de l'exèrcit que, seguint les ordres de Carles IV i després de Ferran VII, es posa al servei o col·labora amb els francesos, i hi ha una altra part de l'exèrcit que deserta i que, diguem així, s'uneix com a irregulars a la resistència que es fa en els diversos territoris. Per tant, no hi ha una resistència armada espanyola en termes militars a l'ocupació francesa. I el que s'haurà d'anar fent és construir un relat d'herois i de resistència per part dels partidaris de Ferran VII contra els francesos. I és en aquest context que un fet aparentment menor, com és que dues columnes franceses siguin aturades, una el 6 de juny i una altra una setmana després, el 14 de juny, al mateix lloc, al Bruc, això que no passa de ser una escaramussa entre una columna francesa i un seguit de sometents que estan emboscats a la muntanya, sometents ajudats, això sí, amb soldats de l'exèrcit espanyol desertors i mercenaris suïssos també desertors de l'exèrcit espanyol, però que no deixa de ser una escaramussa, un xoc, allò, entre irregulars, amb una columna que, davant dels riscos que suposava avançar per un camí inhòspit, decideix retirar-se. Ja està. No hi ha molt més que això. Ara bé, gairebé immediatament, als pocs dies de que aquesta acció s'hagués dut a terme, apareix la història del timbaler del Bruc, la d'aquest heroi, aquest noi que s'ha llegit el Llosà i Casanova, sembla ser, natural de Santpedor, que havia tocat el tambor i que, tocant el tambor, havia foragitat a les tropes franceses. I al 1809 ja s'escriu una primera crònica on es parla del timbaler del Bruc no només com a timbaler, sinó fins i tot com a comandant de les tropes del sometent català sobre els francesos, no? I entra dins de tota aquesta mitologia que es formarà al llarg de la guerra del francès, on entrarien personatges com, per exemple, Agustina d'Aragó, en el cas de Saragossa, etc. No? És a dir, és aquesta construcció d'herois populars per, d'alguna manera, donar moral a una població perquè l'exèrcit regular del que disposen no està a l'alçada d'aquell contra el que el vol combatre.
2: Els combats continuen perquè la guerra no acaba així. Finalment signen un tractat de pau, però Napoleó encara és a Catalunya. Catalunya té un destí diferent amb la guerra del francès.
3: Bàsicament, s'han d'entendre dues coses. Primer, l'exèrcit francès no és mai derrotat en batalla campal a Catalunya. És a dir, no hi ha batalles campals. Hi ha xocs d'exèrcits, però res que es pugui qualificar de batalla. Per tant, la resistència catalana el que fa, bàsicament, és emboscar els francesos o aparèixer allà on els francesos no hi són. Per tant, els francesos, al final, el que fan és ocupar les grans ciutats i tancar-se allà. Ocupen Girona, ocupen Barcelona, ocupen Tarragona, ocupen Lleida, es tanquen allà i la resta del país, d'alguna manera, no el dominen. Tot i això, és veritat que Napoleó dictarà l'annexió de Catalunya a l'imperi napoleònic i, per tant, el separarà d'Espanya en un període que serà bastant breu. Per tant, quan el 1812 els exèrcits napoleònics es retiren de la península, no es retiren de Catalunya. No es retiren de Catalunya perquè el cas català és una mica més complex. De fet, Ferran VII, quan és alliberat per Napoleó i torna a Espanya, quan passa per Catalunya no passa per Barcelona, perquè a Barcelona encara hi ha tropes franceses. Els francesos marxaran de Catalunya gairebé 2 anys més tard del que marxen de la resta d'Espanya.
1: Hi ha pobles a Catalunya que fan festes, que celebren el timbaler del Bruc o que fan reconstitucions de la guerra del francès.
3: Hi ha una festa del timbaler del Bruc que es fa cada any, sí. Hi ha unes quantes llegendes o festes relacionades amb accions concretes de la guerra del francès. I hem de tenir present que avui en dia ja no tant, però durant bona part del segle XIX la memòria popular, la memòria històrica de la gent anava vinculada a accions de la guerra del francès. El fet mateix del timbaler del Bruc, el que es coneix com la batalla de Llinars, la resistència de Mollet, el setge de Tarragona, el setge de Girona. És a dir, hi ha un munt d'accions que van crear una memòria popular. És a dir, per exemple, a Girona hi havia un diari que hi va desaparèixer que es deia Los Sitios, i que la capçalera feia referència justament a els setges que havia suportat la ciutat de Girona durant l'ocupació francesa, no? Per tant, a Catalunya es va conservar durant molt de temps una memòria històrica de la Guerra del Francès. I el que queda avui, molt, diguem així, desposseït de la seva càrrega històrica i sense gaire context, és a dir, la gent no sap molt bé què és el que està commemorant, el que ens han quedat sí, són algunes festes populars que es celebren, doncs, allò, per atreure població flotant i turistes, doncs, a veure espectacles com recreacions històriques i coses d'aquestes.
2: Molt bé, la història com a fonament mític d'herois i també d'atracció turística. Moltes gràcies, Àngel.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Així s'acaba l'emissió dedicada al timbaler del Bruc. Per il·lustrar aquesta llegenda nacional, hem sentit l'Orquestra Simfònica del Vallès interpretar timbaler de l'obra Ode a Montserrat. Dos extractes de la banda original del film Bruc de Daniel Benmajor, una música de Xavier Capelles, Birth of a Legend, i la cançó Bruc cantada per Beth. També ho heu sentit un extracte de la banda original del film Napoleó de Ridley Scott, música de Martin Phillips.
1: Ens retrobem aviat per un proper episodi. Adiu!
0: Adiu!

0: Ràdio Arels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 15 d'agost del 1986 va ser l'últim concert d'Esteve Fortuny. El músic, compositor i guitarrista del barri de Sants va ser un dels fundadors de la companyia elèctrica d'Arma amb els seus germans Josep i Joan l'any 1974. L'Esteve Fortuny va patir una hemorràgia cerebral mentre actuava a Cardedeu. Va ser traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona, on va morir el 19 d'agost del 1986 a l'edat de 32 anys. Va ser un cop dur pel grup, que va plantejar-se no continuar, però el 1988 va reaparèixer. Escoltem ara No volem ser, el tema que va donar nom a un disc de l'any 1986.

0: fins a qui no volem ser de la companyia elèctrica d'Arma.
1: Ràdio Arels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Leo, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè faig surf sobre l'aigua a la platja.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels. Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Castell, 95.5.
2: Ets un somriure.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 10.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Bon dia. Avui parlarem d'uns mots particulars. Sabem que els mots no són morts, sepultats dins dels diccionaris. Es transformen. Pensem en ganivet, guinevet, setri, citrei, gregal, gergal. Hi ha mots únics que només apareixen una vegada en la història de la llengua. Són els àpaxos, legòmenons. Hi ha mots ignots, inventats, com antaviana en un conte de Paracaldés. I hi ha mots que són mots creuats, mots maletes, com els que ens interessen avui. Neixen de la fusió de dos mots, de dos conceptes a vegades antagònics. L'origen d'aquests mots maletes es troba en una obra literària, a través del mirall de Lewis Carroll, el famós portmantó, però en Lewis Carroll no tenen cap sentit. Avui parlarem d'escriviure, un mot maleta inventat pel Pons Pons a partir d'escriure i viure. No el buscarem en les seves obres més conegudes, la poesia, el teatre, la novel·la, les col·laboracions musicals, sinó en un llibre curiós, únic, fascinant, que es diu Dietari. Encara un altre mot maleta. Dietari és fet a partir del dietari i de l'illa. És un dietari de l'illa de Menorca, amb l'illa al mig. Dietari. I ho farem també a partir d'un espai real que és sa Figuera Verda. Dietari és un compendi de reflexions, de poesies, d'intervencions d'altres

0: més que l'ombra d'un somni, no res, buit, oblit, a pesar, com diu Borges, que els rius són tots dins la paraula riu. És una persona, Pons Pons, que a més de ser poeta, ressuscita o dona una altra vida a paraules que a poc desapareixen. I trobem paraules menorquines, com au món, és a dir, en lloc. També els oastres, en pronunciació menorquina, que són aquestes oliveres salvatges, i tot el món de l'arquitectura amb les tanques fetes amb fusta, d'oastre. Sa figuera verda és un altre element de la geografia escriptural del Pons Pons. És un petit paradís on escriu. A pocs quilòmetres de l'O, on viu. És un lloc curiós perquè hi escriu seguint la cursa del sol. Té una caseta de fusta i a dintre hi ha una estàtua de Sant Francesc d'Assís, amb qui parla en italià medieval. És el lloc on, justament, el centre del món, es podria dir, l'Omphalos, on pot retrobar l'escriptura antiga i inventar-ne una altra. Aquests mons, el món de l'escriptura, el dietari, el diari al llarg del camí i també sa figuera verda, constitueixen el cor d'una aventura escriptural molt particular, de la fusió de l'escriptura i de la vida. Però finalment, si mirem bé, escriptura, vida, escriviure, falta una paraula, que possiblement és la paraula amagada, que és del de la lectura. I acabaré per una citació que encapçala el blog de la novel·lista Roser Blasquez, llegir pot ser una forma humana d'existir i escriure una manera lliure d'estimar.
1: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, me diu Liel, tinc 6 anys, m'agrada l'estiu perquè pot anar a la platja.
2: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia, espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adéu, clavell morenet,

0: feina.
1: Què va passar?
2: Que la justícia m'agafa i em farà, ai, mareta, que em farà pagar ma vida. Adeu, clavell morenet. Adeu, estrella del dia. Adeu, clavell morenet. Adeu, estrella.

I got electric light. I got second sight.

0: Radio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a Cervera, un municipi situat a l'interior de Catalunya, a l'altiplà de Segarra, una zona relativament plana on dominen els conreus. En aquesta vila s'hi alça un edifici important per la història moderna de Catalunya, la Universitat de Cervera. La Universitat de Cervera es va crear per ordre del rei Felip V just després de derrotar a Catalunya a la Guerra de Successió. El monarca va decidir tancar les 6 universitats que havia al Principat en aquell moment i obrir-ne una de nova i sota el seu control a una vila que havia estat fidel als Borbons durant la guerra. La monarquia manaria construir un magnificent edifici rectangular d'estil barroc i neoclàssic que volia demostrar la força d'aquell règim. La Universitat de Cervera no tindria, però, la força acadèmica de les universitats catalanes que havien existit fins aquell moment. El control de la monarquia i la localització a la universitat a 100 quilòmetres de Barcelona farien que aquest centre de coneixement visqués completament deslligat a la recuperació social, econòmica i demogràfica del país i que fos un centre antiquat i poc útil per a la societat. Un exemple d'això va ser que a finals del segle XVIII els estudiants de medicina de Cervera no tenien cap hospital on poder fer les pràctiques, fins que el doctor Josep de Mas de Vall va aconseguir traslladar aquests estudis a Barcelona. Des de Barcelona reclamaria durant els més de 100 anys que va durar la Universitat de Cervera que aquesta tornés a la capital del país, cosa que van aconseguir de forma definitiva l'any 1835. Actualment, Cervera no té campus universitari propi, com sí que tenen altres capitals de comarca, però sí que té un centre associat a una universitat espanyola a distància, que es troba en una part de l'antic edifici de la universitat. En aquest gran monument actualment s'hi fan molts altres actes, d'entre els quals hi ha concerts del Festival de Pasqua de Cervera que es fan a la gran sala d'actes de la universitat. En aquest festival, l'orquestra de Terrassa hi va interpretar l'any 2024 l'Stabat Mater de Ramon Carnicer, que té referències a l'obra homònima de Rossini.

0: Hem sentit un fragment de l'Stabat Mater de Ramon Carnicer interpretat per l'Orquestra de Terrassa durant el Festival de Pasqua de Cervera, des de la sala d'actes de l'antiga Universitat de la capital de la Segarra.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Forques, 95.

0: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.
1: Ràdio Arrels. Són les 11.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
0: L'estiu 100% en català.
3: A Ràdio Arrels.

Manel és un grup de música format a Barcelona per Guillem Gisbert, Martí Maimó, Roger Padilla i Arnau Baller, que, com haureu comprovat, cap d'ells es diu Manel. Pel que expliquen, el nom el van triar a l'últim moment abans de presentar-se a un concurs i no té cap significat profund. El grup es va donar a conèixer l'any 2007 al concurs Sona Nou, un certamen musical anual que organitzen el grup Enderrock i TV3. L'any següent ja publicaven l'àlbum Els millors professors europeus, que va ser un èxit i va ser l'inici d'una quinzena d'anys de trajectòria per a aquest grup. L'any 2023, Manel anunciava que interrompia la seva activitat i el seu cantant, Guillem Gisbert, començava una carrera en solitari.

0: un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila.
1: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.
2: Ets una fera que busca...

no són pas torres de guaita, sinó de molt alta tensió. Que destrossaran la plana de Rosselló. Aquests nucleocrats que manen

llum i de comprar els esprits. Entrus. Esbarxar.

els gascons i els de l'Arieja no han cedit ni d'un pam. Ara sí, els ajarem, aquests cornuts de catalans. Abús, és per això que cantin

t'ho juren, paraula d'expert. Diuen igual cada vegada, com Chernobyl l'amiant, la sang

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Solal. M'agrada l'estiu perquè m'agrada me banyar a la piscina.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. És migdia.
1: Arriba el moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
2: Com cada setmana, sons a cau d'orella amb en Joan Brugués, de Ràdio L'Escala.
3: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a cau d'orella, el programa d'habaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Hola, què tal? Com estan? El mes de juny del 2024 els hi proposava fer un viatge per diversos indrets de la nostra geografia a ritme d'habanera i de cant de taverna. Ara, la proposta és un viatge pel territori de l'estat espanyol per tornar a escoltar temes d'aquest gènere musical. No seguirem cap ordre establert, és a dir, que podem anar de mar a terra i de nord a sud desordenadament. Si em volen acompanyar, farem un tomb en cotxe, moto, autocar, barca, avió o fins i tot en bicicleta. Anem-hi? Vinga!
5: Sons a cau d'orella, premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
4: I per començar, viatjarem fins al Principat d'Astúries. És una de les habaneres contemporànies més velles i emblemàtiques d'Astúries. Va ser composta l'any 1984 pel cantautor asturià Carlos Rubiera i s'ha convertit en un autèntic himne popular del cançoner del Principat. La cançó ret homenatge a la vida marinera de la costa asturiana, concretament a les dones del mar i a la dura realitat de les famílies de pescadors. És la capitana de Carlos Rubiera.

Acabem d'escoltar aquest tema interpretat per el mateix compositor, en Carlos Rubiera, La Capitana. Teníem el capità i també tenim, com no, la capitana. Continuem fins al País Valencià per escoltar L'Havanera de Mareny. És una de les peces més singulars i emotives del repertori del cantant valencià Pep Gimeno Botifarra, inclòs en el seu aclamat disc del 2006, Si en demaneu el cant. Aquesta cançó és un exemple perfecte de com el ritme de l'havanera es va arrelar a les comarques valencianes, adaptant-se a la tradició oral i al paisatge agrícola i marítim local. Escoltarem, per Pep Gimeno el Botifarra, aquesta Havanera del Mareny.

Habanera del Mareny, o també és coneguda com a Habanera Tita, la que hem escoltat interpretada per una de les grans veus del País Valencià, amb un tipus de cançó popular com és en Pep Gimeno, el Botifarra. Composta pel músic i productor Manuel González, fundador de Mestissai, interpretada per la inconfusible i emotiva veu d'Olga Zerpa. Aquesta cançó és un exemple perfecte de l'habanera d'autor contemporani. Un jove canari promet amor etern a la seva noia, però marxa a Cuba en un vaixell, a tallar la canya de sucre i no dona senyals de vida durant anys. La noia de les Canàries ven la seva ànima al dimoni per aconseguir una recepta de bruixa, un jugo de tuno, ojos de waifu, cola de lagarto i poquito ron. Fins aquí puc llegir. L'escoltin i sabran de què va. Anem fins a les Illes Canàries, amb Mestissai i aquesta habanera embrujada.

Tota una història la que ens ha portat aquesta habanera embrujada per el grup canari Mestissai. Continuem amb una de les cançons més divertides, originals, iròniques del gran cantautor, poeta i polític aragonès José Antonio Labordeta, publicada l'any 1997 dins el seu àlbum Paisajes. Aquesta peça és una paròdia i alhora un homenatge genial que agafa el ritme de l'habanera i el porta al cor de la geografia i el caràcter d'Aragó. Habanera Baturra, de José Antonio Labordeta.

Hem escoltat per José Antonio Labordeta, que va viure entre el 1935 i el 2010, aquesta Habanera Baturra. La cançó és un cant a la nostàlgia del mariner que s'allunya de la costa atlàntica i cantàbrica. Utilitza la Corunya com a punt de referència marítim per acomiadar-se de la península i endinsar-se a l'oceà. Tot i que la lletra menciona la ciutat gallega de la Corunya, la peça va néixer en l'àmbit coral asturià i s'ha convertit en un clàssic del repertori de mariners del Cantàbric. L'escoltarem per un grup gallec, Os Peteras, és Corunya, el mar te acarició.

Des de Galícia a Mosqueteras, amb aquest Corunya, el mar te acarició. La següent ens diu que la investigadora i musicòloga Maria Teresa Pérez Daniel, natural de Mallorca, de Valladolid, l'any 1991 va publicar el llibre Castilla canta habaneras, d'on va documentar com els emigrants i soldats castellans que tornaven de Cuba als segles XIX i XX van portar les habaneres a pobles de terra endins. La feina del camp va demostrar que l'habanera no era només patrimoni dels ports de mar, com la Costa Brava o Cantàbria, sinó que s'havia integrat a les tavernes, quintes i festes de Castella. És l'inici d'aquest grup a l'any 2000. Castilla canta habaneras, que fins i tot va participar en una de les edicions de la cantada d'habaneres de Calella de Palafrugell, i l'escoltarem amb aquest Recordando Habaneras.

Castilla canta havaneres. Déu-n'hi-do la feina que s'ha fet per part de Maria Teresa Pérez, Daniel i d'altres per recuperar aquestes havaneres que el podem dir ja castellanes, de Castella i Lleó, en aquest cas, amb Castilla canta havaneres, amb aquest Recordando havaneres. Una havanera lírica d'autor composta per Agustín Sánchez Martínez, que va viure entre 1938 i 2016, músic i compositor natural de Múrcia. A diferència de les havaneres marineres tradicionals de pescadors o migrants a Cuba, aquesta cançó s'emmarca en la línia de l'havanera d'interior i de costum urbà, fent un retrat nostàlgic de la vida i els paisatges de la ciutat de Múrcia a mitjans del segle XX. Anem amb un grup que va néixer l'any 1998. És un grup que ha col·laborat amb artistes de primer nivell. Ells són Parramboleros i escoltarem Aquella Múrcia.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Aquella Múrcia amb el grup Parramboleros és el tema que hem escoltat tot viatjant fins a aquesta comunitat autònoma, a Múrcia. Anem fent viatge i els hi diré que potser les habaneres més enginyoses, populars i plenes d'humor del cançoner navarrès i de la cornisa cantàbrica. La cançó juga amb l'ironia d'otorgar mar a una ciutat d'interior com Pamplona, utilitzant la festa, el vi i l'alegria de la gent com a metàfora de l'oceà. La lletra diu que Pamplona finalment té mar, però no aigua salada, sinó un bon vi, i aquest vi és de Navarra. Escoltarem aquest tema per el que la va composar, com és Joaquín i Doate, y la canción Pamplona ya tiene mar.
2: Pamplona ya tiene mar.

com seria Pamplona si tingués mar? No sé on tirien a parar els toros dels encierros de Sant Fermín. Segurament a mar no. Segurament a mar no. Continuen anant a la plaça. Però més d'algun amb aquest tipus de festa de Sant Fermín segurament acabaríem amb una bona remullada. Hem escoltat aquest Pamplona ya tiene mar de Joaquín y Doate. Anem amb més, perquè ara els hi diré que la lletra és una carta d'amor i de nostàlgia escrita en forma de postal. La protagonista descriu la ciutat de l'Havana plena de memòria decadent i poètica, on es barregen els records d'un amor passat amb la cadència del mar Carib. Connecta el sentiment andalús, la nostàlgia de Càdiz i del sud, amb el paisatge urbà de la capital cubana, el malecón, la brisa marina, els olors i els colors de l'illa. Escoltem, per Passión Vega, aquesta postal habanera.

acabem d'escoltar, de Passión Vega, aquesta cantant que va néixer a Madrid, però va anar a viure a Andalusia i ella sempre s'ha considerat d'aquí, d'Andalusia. Hem escoltat amb Postal Habanera. És un homenatge d'amor a la terra cantàbrica, descriu l'orgull per la mar d'aquest indret, la bellesa del paisatge marítim i de la muntanya, i el sentiment d'enyorança del mariner o de l'emigrant que ha de creuar l'oceà. La peça va ser composta per Joaquín Varela Calzada, un dels fundadors, compositors i pilars fonamentals de Los Carabelas. Escoltem Habanera de Cantàbria.

Los Carabelas, que l'any 2018 varen fer una gira per acomiadar-se dels escenaris, aquest grup que va néixer l'any 1964. L'hem escoltat amb aquesta Habanera de Cantàbria. Ara parlem d'una de les habaneres més representatives, populars i entranyables del País Basc, profundament vinculada a la cultura de la taverna i del vi a Bilbao i a tot Biscaia, amb un to alegre, sorneguer i nostàlgic alhora. La lletra descriu la rutina d'aquests cantants de barriada i el seu amor per al vi i la fraternitat de la colla al voltant del tauler del bar. Un chiquitero és la persona que practica el chiquiteo, la tradició d'anar de bar en bar amb la colla o quadrilla fent chiquitos, petits gots de vi negre. Això sí, a cada lloc que van s'ha de cantar. I una de les que deuen cantar és aquesta Habanera de los Chiquiteros, que ens l'interpreta un grup molt popular al País Basc, com és Indarra.

Hem escoltat aquesta a manera de Los Chiquiteros amb tota una història del que són aquestes quadrilles que corren de bar en bar fent petits gots de vi negre i cantant-ne alguna que altra. I ara, per si no en tinguéssim prou, irem bonus tracks. És aquesta que a mi, quan la vaig escoltar, me va impressionar. El Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda ens fa aquesta adaptació al castellà de Mare vull ser pescador amb Madre voy a ser pescador.

0: I fins aquí el programa d'avui, on n'han cantat unes quantes per fer-nos voltar per arreu del territori de l'Estat espanyol. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Fins ara hem escoltat El moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana, Sons a Cau d'Orella, amb en Joan Brugués.
4: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
5: A Mosset, 95.5.

0: Ràdio Arrels. És la una.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
0: Ràdio Arrels. Disc d'aniversari, 50 anys sonati, de Paolo Freso, el trompetista de l'illa de Sardenya. L'any 2012, per celebrar el seu 50è aniversari, va tenir la idea, i la va realitzar, de fer 50 concerts en 50 dies en diversos indrets de la seva illa. Va comptar amb la participació d'uns 250 músics d'arreu del món. Per ell era un homenatge a la illa de Sardenya. Ja podeu imaginar la complexitat d'organització d'aquesta iniciativa, de la que en van sortir 5 discos. Escoltarem un dels temes amb la col·laboració del cantant Gian Maria Testa.

Paolo Freso amb Gian Maria Testa, d'un dels discos del 50 anni Sonati del 2012. El pianista Eduard Ferler ja fa temps que treballa jazzísticament l'obra de Joan Sebastià Bach. L'any 2012 va publicar el seu Think Bach i el 2017 ha publicat el Think Bach Opus 2. Per aquest segon disc, Eduard Ferler escriu una lletra adreçada al compositor. Diu: "Estimat Joan Sebastià, un dia el teclat del piano em va parlar i el vaig escoltar i et vaig imaginar bevent bon vi i improvisant. A partir d'aquest moment he comprès que havia de ser un músic de cada instant, deixant-me guiar per la bellesa del so, l'incandescència del ritme, les melodies subterrànies." Bé, fragments de la carta escrita pel pianista al compositor. Thank you.

El pianista Eduard Ferlé, del seu disc Think Back Opus 2 del 2017. I per acabar, un grup important del jazz fusió dels anys 70 i 80, Weather Report, ja sabeu, liderat per Joe Zawinul i Wayne Shorter. L'any 76 publiquen Black Market, un disc que els va fer augmentar l'audiència per l'apropament al rock. És el disc de l'entrada al grup del jove baixista Jaco Pastorius, amb qui el grup arribaria després al cim de la seva popularitat.

0: El Black Market del 76 de Weather Report, abans el trompetista Paolo Fresu i després hem escoltat el pianista Eduard Ferlet.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Colin, tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè mengem gelats i anem a la platja.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
3: Avui Brahms, Mozart i un anònim del segle XVI per començar el tercer moviment de la sinfonia número 3 de Brahms, una sinfonia que va fer a l'estiu del 1883, 6 anys després d'haver acabat la segona sinfonia. Aquest moviment l'escoltarem amb la Filarmònica de Berlín sota la direcció de Simon Rattle.

Avui hem començat amb Brahms, amb aquest tercer moviment de la sinfonia número 3, una sinfonia que va fer el 1883 i que hem escoltat amb la Filarmònica de Berlín sota la direcció de Simon Rattel. Ara escoltarem un minuet d'un quartet de cordes de Mozart, segurament un dels més coneguts, el dit Dissonància. És un quartet que forma part de la sèrie dels quartets dedicats a Haydn, que Mozart va fer entre el 1782 i el 1785 i que escoltarem amb l'Elias String Quartet, és a dir, la formació de Sara i Maria Villoc de Monturiol.

Aquest és el minuet del quartet de cordes de Mozart, el quartet dit Dissonància, que hem escoltat, amb la formació de Sara i Maria Villoc, les nord-catalanes, amb el seu Elias String Quartet. I acabarem amb una cosa molt bonica, també, Bella de Vos, Soe enamorós, del cançoner del duc de Calàbria del segle XVI, que recull cançons del Renaixement. Es va publicar el 1556 a Venècia i l'escoltarem amb Jordi Savall dirigint la Capella Reial de Catalunya.

0: Avui doncs acabem amb aquest segle XVI català, amb aquesta esplèndida cançó Vella de Bos o Enamorós, anònima o atribuïda també a Mateu Fletxa el Vell, que hem escoltat amb la Capella Reial de Catalunya sota la direcció Jordi Savall, del disc del cançoner del duc de Calàbria, altrament dit també el cançoner d'Uppsala o el cançoner de Venècia. Avui hem començat amb Brahms i després hem continuat amb Mozart.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Júlia, tinc 7 anys, m'agrada l'estiu perquè m'agrada anar a la platja.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels.
3: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
4: Els 20 minuts de jazz d'avui els començarem molt relaxats, amb 4 minutets amb un dels instruments d'invenció més recent, el ang. És aquest instrument en forma de plat volador extraterrestre que va ser inventat l'any 2000 per la companyia Panhard. Ja l'hem escoltat en aquesta emissió, tocat per Rabbit Goldsmith al costat del baixista Carles Benavent. Goldsmith és israelià i es va comprar el seu primer ang l'any 2002 i sembla que se'n va anar al desert per aprofundir en el coneixement d'aquest instrument. 3 anys més tard publicava el disc Wave.

el tema Clara del disc Wave de Rabbit Goldsmith. Un dels primers músics professionals a descobrir la virtuositat de Rabbit Goldsmith i el so de Lang va ser el baixista Carles Bonavent, que el va descobrir quan tocava pels carrers a Barcelona i el va incorporar a la seva formació. Bé, transició cap a un disc de Carles Bonavent sense Goldsmith. És el disc 1, 2, 3 amb Roger Mas i Roger Blàvia, i en el tema que escoltarem s'hi afegeixen Jorge Pardo i Reinald Colom.

0: El disc Things Are Getting Better del 1958 de Cannon Ball Adderley i Millie Jackson. Abans hem escoltat el Ang, aquest instrument nou, tocat per Rabbit Goldsmith, i després el trio de Carles Benavent.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Salses, 95.

L'any 1471, Barcelona patí la pitjor plaga de puces que hom podia recordar. La gent es gratava sense parar. I és per això que, des d'aleshores, aquell any fou recordat com l'any de la picor.

veig abans que ho facis tu. No feu gaire dol i prepareu-vos un sopar espectacular, com si fos Cap d'Any. Sí, me'n vaig abans que ho facis tu. No feu gaire dol i prepareu-vos un sopar espectacular.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
4: Avui amb un rus, un nord-americà i un català. El rus és Prokófiev, per escoltar la seva obra Romeo i Julieta. D'aquesta obra escoltarem la dansa d'amor. La creació de Romeo i Julieta va ser difícil. L'obra va ser un encàrrec del 1934 del Teatre Kirov de Leningrad, però quan Prokófiev va proposar el tema de Romeo i Julieta, el teatre va dir que no li interessava. Prokófiev va signar llavors un contracte amb el Bolshoi per la representació del ballet, però tampoc va anar gaire bé. I una vegada la partitura va ser acabada, l'estiu del 1935, els ballarins van dir que el ballet era indansable, sobretot a causa de la complexitat rítmica i de passatges que jutjaven inaudibles. Ara és una de les seves obres més apreciades, del Romeo i Julieta de Prokófiev. Escoltem la dansa d'amor amb André Previn dirigint la London Symphony Orchestra.

Una de les escenes de Romeo i Julieta de Prokófiev és la dansa d'amor amb la London Symphony Orchestra dirigida per André Previn. I ara un compositor contemporani, el nord-americà Philip Glass, que va néixer a Baltimore, a Maryland, el 1937, és un compositor de música dita minimalista. Li escoltem la Metamorfosis número 4 i ell mateix, Philip Glass, al piano.

del disc Philip Glass, el mestre del minimalisme, hem escoltat el mateix compositor interpretant la seva Metamorfosis número 4. Hem escoltat el rus, l'americà i ara escoltem el català. Es tracta d'Eduard Toldrà, que no només va fer sardanes, sinó que va fer moltes altres composicions musicals. Escoltarem el segon moviment del quartet en do menor d'aquest compositor nascut a Vilanova i la Geltrú el 1895 i mort a Barcelona el 1962, i l'escoltem amb el quartet sonor.

0: el segon moviment d'aquest quartet en do menor d'Eduard Toldrà. Acabem amb aquest compositor català. Hem començat amb Prokófiev i hem continuat després amb Philippe Glass.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Pontellà, 95.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Michela, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè m'agrada menjar gelats i m'agrada la piscina.

0: really not easy.
1: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: A Opoli Perillós, 95.
4: Una tarda grisa

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances...
1: Escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: El bateria, percussionista i compositor Daniel Friedman és un d'aquells músics de jazz que té un peu també a les músiques del món. Ha tocat amb Sting, Angelica Kidjo, Yusuf Dur, Omar Portuondo o també Wynton Marsalis. Avui escoltarem el seu tercer disc com a líder amb músics com ell que es mouen bàsicament per l'escena novaiorquesa, el pianista Jason Lindner i el contrabaixista Homera Vital.

Ferit, de Daniel Friedman, del disc que va fer el 2011. Joseph James, el cantant de Minneapolis, un cantant elegant, sense estridències. Això el fa un cantant a la frontera del jazz, el pop, el soul. El seu quart disc, No Beginning, No End, ha estat molt ben rebut pels crítics. S'ha dit d'ell que és el talent més original del jazz contemporani.

Come to My Door, de José James, del seu disc No Beginning, No End, del 2013. La història del guitarrista Lionel Weke, nascut al Benin, és la història de la reeixida d'un mainatge que comença tocant una guitarra que s'ha pogut comprar estalviant durant tot un any amb cordes que sovint són cables de bicicleta. Ara toca amb els millors músics de jazz. Va deixar el pop després d'escoltar un disc del guitarrista George Benson. Durant temps va tocar al costat d'Herbie Hancock. El 2015 fa el disc Gaia amb el baixista Massimo Biolcati i el bateria Ferenc Nemetz.

0: Aziza Dance de Lionel Luque del disc Gaia del 2015. Abans el trio del bateria Daniel Friedman i després hem escoltat la veu de José James.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, Anne Fiac, 95.

0: petites veus d'arrels.
1: Magiuquima, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè vaig a la platja amb les meves cosines.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
5: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
6: Sergei Prokofiev tenia 25 anys quan es va produir la revolució del 1917 a Rússia. Ell ja era un pianista i compositor de concerts prou reconegut. Es va entusiasmar en un primer moment amb la revolució, però va sentir que la seva música no hi tenia la seva plaça i se'n va anar als Estats Units. A Nova York, el 1919, va conèixer un grup musical rus que li va demanar d'escriure una composició per la seva combinació de clarinet, quartet de corda i piano i que tingués un estil jueu. Escoltem l'obertura sobre temes hebreus de Prokofiev.

l'obertura sobre temes hebreus de Prokofiev per començar aquests 20 de clàssica d'avui. I per continuar i acabar, les nits als jardins d'Espanya del compositor andalús Manuel de Falla. Inicialment estava pensada com un conjunt de nocturns per piano sol, però el pianista català Ricard Vinyes li va donar la idea que els transformés en una obra per piano i orquestra. Falla la va acabar el 1915 al Cau Ferrat de Sitges, convidat per Santiago Rusiñol. Escoltarem el tercer moviment, els jardins de la Sierra de Còrdoba, que representa una festa gitana del Corpus.

0: El tercer moviment de les nits als Jardins d'Espanya, de Manuel de Falla, amb el pianista Javier Perianes, amb la BBC Sinfonia Orquestra, dirigida per Josep Pons. Avui, Prokofiev i Falla, doncs, a cavall dels segles XIX i XX.
1: Vint de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Vilanova d'Aragó, 95.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Charlotte, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu perquè puc anar a la platja.

i en passant per Fortià, allí varen trobar la refotuda espia, que a Figueres se'n va anar a contar al capità M.

S'havia estat cultivant per Grècia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un glopet, em va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. I, assumint aquell paper, vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.
4: Avui els 20 de jazz seran amb discos de músics rítmics, sobretot bateries. I començarem amb un pianista que porta molt de rítmica, el pianista jamaiquès Monty Alexander, amb un dels seus primers discos, el He Comes the Sun, del 1971, aquest pianista que mai ha descuidat les seues arrels caribenyes. En aquest disc, amb títol d'una cançó dels Beatles, l'acompanyen un baix, una bateria i congues.

Montevideo, amb el pianista Monty Alexander, del seu disc I Camps de Sant, del 1971. Un duo rítmic, un contrabaixista i Barrosó i un baterista, Christophe Marguer, com a líders, en un disc, Sprit Dance, del 2017. I afegeixen un piano acústic i elèctric, una guitarra elèctrica i una trompeta. Els dos es coneixen bé, ja fa anys que treballen junts. En aquest disc hi ha composicions dels dos.

el disc Spirit Dance del 2017, Diva Rousseau i Christophe Marguer amb el seu quintet. I acabarem amb un bateria líder d'un grup important nascut als anys 50, els Jazz Messengers d'Art Blakey. Al llarg de 30 anys hi han anat passant músics que després serien grans figures del jazz: el trompetista Clifford Brown, el 54, el saxofonista Wayne Shorter, el 59, el trompetista Freddie Hubbard, el 61, Ken Jarrett, el pianista, el 65, o el trompetista Wynton Marsalis, l'any 80. Doncs, una veritable escola de jazz. Escoltarem un disc dels anys 70, una dècada dominada per la fusió. Art Blakey la va resistir.

0: Along Came Betty, Dark Blakey, amb els seus The Jazz Messengers, del disc Mission Eternal. Abans hem escoltat el pianista Monty Alexander i després Iva Rousseau amb el quintet de Christophe Marguet.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Cabestany, 95.

0: amb amargura cura i aventura, amb pura cara dura i amb censura, amb futura obertura i dictadura.
1: Amb captura, paura i amb tortura, amb pintura, arquitectura i escultura, amb clausura, tonsura i vestidura, amb pastura, atura i amb varadura, amb conjura, cura i musculatura, candidatura i caricatura, amb cintura i amb magistratura, amb criatura, usura i confitura, amb mesura, amb...

tu eres una paraula delicada, tan perillosa com la dinamita. Generalment em manca més que en sobra, generalment tothom en necessita. Cultura ja no faig, jo tan sols canto cançons de gust doctors, m'ho han dit a voltes. D'altres han opinat que sovintejo amb certes paraulotes poques soltes. Jo crec que la cultura, i que em perdoni, té més a veure amb gana que amb Beethoven. Si no proveu d'escoltar-vos la quinta sense ni haver sopat ni que us estovin, la cultura és donada pels dos bandos, els que la van desfent sense manies perquè fa raonar i no rendible, i els campanustibats que se la guarden

que què vull dir amb això, vostè mateix? Jo em faig la meva cuina i si li agrada, si em vol venir a menjar, el convidaré. Jo em faig la meva cuina i si tens gana i m'ho demanes bé, te'n donaré. En fi, per un preu que crec raonable, podràs mastegar un sol, podràs mastegar un

acabarem a la trena. I que sabem que ets cosa fina, però ton pare ja trina, perquè encara ets una nena. Així que frena, morena, acabarem a la trena. I que sabem que ets cosa fina, però ton pare ja trina, perquè encara ets una nena.

podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, m'agic Melina, tinc 7 anys i m'agrada la platja perquè hem fet un pícnic a la platja.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arriba el moment 100% americà a Ràdio Arrels. Ruta 66, amb Pitu Dos Santos.
3: Ruta 66.
4: Una setmana més puntual s'arriba al nostre particular viatge per la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i música americana. Avui us portem un munt de novetats de gènere rock, però sense oblidar-nos dels grans èxits del gènere. Així doncs, si ja esteu còmodes, començarem el programa amb noves propostes. Però abans, una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Comencem!
5: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Paralyzed. Aquesta cançó dona títol al tercer àlbum de la superbanda americana Black Swan. Del hard rock de USA al power metal dels alemanys Freedom Call. La banda que va sortir l'any 99 ara extreu el seu 15è àlbum d'estudi. Entre els tracks destacats, aquest, Heavy Metal Happy Core.

Lifeline és una de les noves del guitarrista de Chicago, Joel Hoekstra, veterà músic de hard rock que va formar part de bandes tan importants com els Whitesnake i els Sabaton. Continuem amb una de les bandes més emblemàtiques de Finlàndia. Formada l'any 89, ara extreu un single de presentació del nou àlbum dels The 69 Eyes. La cançó en concret, aquesta, Eyes of Earth.

More Than Feeling és una icònica composició dels Boston i pertany al seu disc de debut de títol homònim. Doncs bé, aquest 2026 farà 50 anys. Al capdavant com a principal compositor i productor Tom Scholz i Brad Delp com a impressionant vocalista. L'àlbum de l'any 76 inclou 8 tracks. Un altre dels importants és aquest Peace of Mind.

Streets of Minneapolis. Aquesta és la cançó de protesta que el passat mes de gener Bruce Springsteen va enregistrar. Una resposta al servei d'immigració tan violent a la ciutat de Minneapolis. Tot seguit del mes nou de John Corabi en solitari, després de passar per els Motley Crue i Dead Daisies. El proper 24 d'abril traurà nou àlbum, titulat com aquesta peça, New Day.

Gimme Some Lovin' és una cançó original de l'any 66 de l'Spencer Davis Group i aquesta és la versió que van gravar els britànics Thunder l'any 1990, inclosa en el seu àlbum de debut. Anem per una altra versió. El veterà cantant country William Lee Gould, membre dels històries Oak Ridge Boys, ha gravat amb uns quants companys una composició dels Eagles de l'any 72, Peaceful Easy Feelin'.

Anything is Possible és una de les tres cançons que Bryan Adams ha composat per la pel·lícula d'animació Charlie the Wonder Dog per aquest 2026. I amb una més d'aquesta banda sonora tancarem la paradeta, amb una composició amb un cert regust a Beatles que porta per títol You Got to Believe. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix pont del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Fins ara hem escoltat Ruta 66, el moment 100% americà a Radio Arrels, amb Pitu Dos Santos.
1: Escolteu Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ara tenim el Club del Country amb Rafael Curbi a Ràdio Arrels.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes a una altra edició del Club del Country, en Rafael Corbí, un altre programa que dediquem a àlbums editats el 2026, com és el cas d'aquest àlbum que estem escoltant, d'aquest disc, Another Year Older, un àlbum que ens aporta en Larry Fleet, un disc que es va editar el passat mes de febrer de 2026 a través de Stellarway Records i Empire, el seu nou projecte discogràfic. Ens ha portat una de les cançons, la cobra el disc precisament, aquest tema More of That, el cantant que recordem que és de White Bluff de Tennessee, cantant i compositor que va debutar el 2017 i que ha publicat fins ara amb aquest ja 4 àlbums discogràfics. La cançó que ha donat inici, doncs, als senzills publicats a l'àlbum és la que escoltarem a continuació i amb ella continuem el nostre projecte d'avui del Club del Country. Es diu American Mate. Aquesta cançó és de Larry Fleet.

fantàstica la música, la creació que ens aporta aquest excel·lent personatge, al meu entendre, Larry Fleet, amb les seves cançons. Aquesta és l'edició 2038 del Club del Country, aquest programa que arrenca des del 1987 i que setmana rere setmana us porta l'actualitat, el record de la música country en tots els seus estils i subestils. Ara anem a escoltar un disc que sí que és novetat perquè és una edició limitada de desè aniversari, i és que el disc original del California Sunrise es va publicar ara fa 10 anys, el 2016. Se n'ha fet una edició extraordinària d'aquest disc que és un dels importants a la trajectòria artística d'en John Pardy. De fet, va ser el que li va donar els seus primers números 1, del qual en recordem algun, aquelles cançons com el Head Over Boots, el Dirt in My Boots o també, precisament, el Heartache on the Dance Floor, que va ser el número 1, però en aquest cas al Canadà. Recordem d'aquest disc el tema Dirt on My Boots, que va ser un número 1 aquest 2016.

0: El cantant de Dixon, Califòrnia, nascut el 1985 i que ens va portar el seu debut aquell en 2012 amb la cançó Missing You Crazy del seu primer àlbum Write You a Song. Estem repassant aquestes cançons, alguna, només una, d'aquest California Sunrise, disc del 2016, que va ser, com hem dit, el seu trencament dins de les llistes americanes i donar-se a conèixer a la multitud de seguidors de la música que tant ens agrada. I, de fet, amb aquest en 2026, doncs, s'ha publicat aquest disc, aquesta edició del desè aniversari, que té, a part de les 12 cançons originals, 3 temes més que es troben inclosos amb l'àlbum. La 13a es diu Drinking and Dancing, que és la música de John Pardy.
1: Man, we were sitting around trying to write a song. We really couldn't come up with anything and I needed a new summer song. So I just started singing.

Seguim escoltant un parell de peces de cada un dels àlbums que repassem en el dia d'avui, perquè se'ns acumulen les novetats discogràfiques. Com sempre ens passen, hi ha moltíssimes al món del country, amb totes les seves variants i en totes les seves procedències. En aquest cas, des de Fort Worth, a Texas, una cantant regionalment molt ben considerada, com és Shelby Stone, una d'aquestes artistes emergents, cantant i compositora, i que basa el seu èxit en aquest format que s'han inventat de Texas, que bàsicament és el que se'n deia tota la vida de Texas Country, perquè ara li diuen aquest Red Dirt Movement. Hi ha comparacions que s'han efectuat amb les seves cançons com a compositora, amb aquest country alternatiu, com Jason Isbell o Guy Clark, per les seves lletres, que són molt emotives, la majoria. Hem escoltat el seu àlbum de debut, aquest Silver Year, que ha estat realitzat, podríem dir, doncs, amb una d'aquestes campanyes per internet, per recollir diners per poder editar l'àlbum. La primera de les cançons és el tema Easy Tiger, que acabem d'escoltar, i una de les destacades, diuen les crítiques, és aquest Fight or Flight.

Shelby Stone entre nosaltres, i també des del sud és el nostre següent protagonista, Will Mosley, que acaba també d'editar un EP anomenat All Enough Memory amb 5 cançons, però la seva categoria musical, al meu entendre, és boníssima. Va néixer l'any 2000 a Georgia, la seva fama li ve d'haver quedat segon a la temporada 22 del programa American Idol. Combina perfectament el country clàssic amb altres cançons, en les quals el toc de soul o de blues, fins i tot, que li podrien dir, és especial. Temes destacats d'aquest EP? Doncs, per exemple, aquesta, que a mi m'encanta i per això l'he triat, i es diu Old Enough Memory.

del públic de Will Mosley d'aquest EP. Una de les cançons més escoltades i demanades per als oients és la cançó que tanca precisament la single disc, Mechanic.

Un d'aquells personatges que ha triomfat sobretot també a través de les xarxes socials, nascut a la ciutat de Nova York el 1999, Adrián Núñez, que suposo que ha perdut la inya i es devia dir Núñez, algun dels seus antics ancestres. És un d'aquests influencers, cantant, compositor, jugador de bàsquetbol amb el seu moment i que també s'ha endinsat en el món de la música hip-hop o pop. Amb el country, doncs, li ha arribat l'èxit darrerament, també a través de diferents cançons. Va firmar un contracte amb Warner Records el novembre del 2024 després de l'èxit de Low Road, que va obtenir més de 50 milions de visites i 5 milions de streams a través de les xarxes socials. Poc després també va debutar amb un segell discogràfic important com Warner amb Apology Song, amb una de les seves cançons, i després va editar aquest senzill que escoltarem a continuació, la cançó anomenada Wild. Al mateix temps també ha estat al costat de Zach Top o, per exemple, darrerament amb Luke Bryan, que ha estat un dels artistes que han col·laborat amb els seus concerts. D'Adrián Núñez hem escoltat All Over Again, i aquest és el senzill que us dèiem, la cançó anomenada Wild. A veure què us sembla.

música d'Adrián Núñez ens acompanyarà, ens ha acompanyat de fet, i per presentar-nos un nou àlbum editat a principis de juny de 2026. Àlbum de debut d'una cantant establerta a Nashville, però amb arrels, com tants altres, irlandeses i americanes. Alexandra King, aquesta cantautora, va acuñar reconeixement després de superar una greu lesió cervical durant la seva etapa a la Facultat de Dret, i es va volcar en la música com a teràpia. Com hem dit, recentment ha llançat el seu àlbum de debut titulat I Cross the Pond, del qual jo he escoltat moltes cançons, però aquesta m'ha trencat el cor. The Parting Glass.

Quina meravella de cançó o d'interpretació, més aviat dit, és la que tanca l'àlbum i per això ho ha fet d'aquesta manera tan a capella. Però si hem de buscar senzills que la ràdio accepti, la ràdio busqui, la ràdio programi, el tema Chasing Rainbows és el més escoltat d'aquesta jove cantautora americana, Alexandra King.

Estem cap al final del nostre programa amb aquest cantant i compositor de Nashville, Tennessee, que ha realitzat 9 àlbums d'ençà el 2011 i ha estat presentador en diverses etapes des de mitjans dels anys 2000 al Bluebird Café, el cèlebre Bluebird Café. És David G. Smith, amb orígens a Cascade, una població de l'estat d'Iowa. Ha editat recentment el seu darrer treball discogràfic que porta el nom de Hero Street, hem escoltat la cançó del mateix nom, i en David G. Smith ens aportarà aquesta peça, aquesta balada anomenada Angelina. She

I al final del nostre espai aniré dedicat amb una molt ben considerada artista de bluegrass que ha passat per diferents estils i que es diu Irene Calley. Aquest 2026 ens presenta un recopilatori dels seus èxits. Un àlbum que porta el nom de Cold Dust. Això és Cold Dust, amb una presència magnífica, com Some Winter Morning amb els Kruger Brothers.

artista procedent de Pennsylvania que ens ha portat al llarg del temps cançons enregistrades al costat de gent com Alan Jackson, Twitchy Gerbil, Larry Chalin i tants d'altres que ens aportaven el 2014. Aquell Pennsylvania Cool va ser un àlbum magnífic i ha retornat a les arrels de la música country després d'interpretacions magnífiques i memorables al Grand Ole Opry o al Festival de la Country Music Association. Això, per tancar el programa d'aquesta setmana, el Irene Kelly és el tema que porta el nom de Carolina Special. Serà fins la setmana que ve. Adéu-siau i moltíssimes gràcies.

0: Fins ara hem escoltat el Club del Country amb Rafael Corbí a Ràdio Arrels.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
4: Happening. Everything is happening. Iconic and eclectic. Alex Di Silvestro is here today to share everlasting moments. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui compartim moments incombustibles amb l'Àlex Di Silvestro, l'artista icònic d'origen italià que va començar la seva carrera a Londres a principis del segle XXI com a artista visual i pintor. Abans de formar el tàndem amb la seva companya, la Candy, i actualment residents a l'Escala, van crear l'estudi Nou. Àlex Di Silvestro ens proposa aquesta sessió eclèctica, personal e intransferible. Àlex, gràcies per venir.
5: De res, moltes gràcies.
4: Un plaer. I, de fet, això que he posat de fons és Famous Forgotten Artist perquè està connectat amb el Dalí. És l'artista que a tu t'ha inspirat per sobre de molts altres. És així?
5: Sí, absolutament. És això.
4: I tenim una selecció musical, com he dit abans, que Dalí serà un dels presents, però és una de les llistes més eclèctiques que han sonat a la connexió eclèctica.
5: Molt bé.
4: De fet, ara hem posat el Salvador Dalí perquè és pràcticament és el primer, no? El primer
5: sí.
4: Que tenim present.
5: Perfecte.
4: Què és això que escoltarem d'entrada, seguidament?
5: Esta d'entrada és s'intitula Salvador Dalí. Es la historia de un chico que ha sido inspirado por el Salvador Dalí desde niño y yo me resembla mucho esta la su historia porque yo también he sido muy inspirado del Dalí toda mi vida y a lo mejor también he acabado aquí por él. Es como una obsesión. Y me ha influido mucho en mi arte y en mi formación artística.
4: ¿Y quieres escuchar lo que dice el Salvador Dalí ahora aquí, en este programa?
5: Happenings. ¿Por qué no?
6: The happenings y todo es happening. Happenings. The happenings y todo es happening.
7: When I was 14, Salvador Dalí was there for me. I was having nightmares all the time.

0: Jonathan Richman, un tema del 2004 extret de Not So Much To Be Loved As To Love. Àlex, és un gran tema.
1: Muy bien, sí. De verdad es un... Es un tema que me inspira mucho, es como que es la expresión de la mi inspiración, de la mi historia, y este artista creo que la va a estructurar muy bien.
0: De hecho, yo parlo català, tu m'entens perfectament.
1: Molt bé, perfectament. Parlo una mica de català.
0: Tu parles anglès, italià,
1: sí.
0: Castellà...
1: Sí.
0: Ets molt eclèctic, eh?
1: molt eclèctic.
0: Sí, aquí a l'Escala, estem a l'Escala, estem gravant aquest programa des de Ràdio L'Escala i hem de dir que tu... jo et vaig trobar a un estudi que es deia Estudi Nou, uh-huh. amb la Candy, uh-huh. que és una gran modista, i clar, gràcies a això ens hem trobat aquí, ara hi ha la connexió eclèctica, però només per posar-nos en situ. Estudi Nou ja ha passat a la història?
1: Sí, este any Estudi Nou ha passat a la història. Ha sido una etapa molt important de mi vida y de nuestra vida con Candy, y de hecho ha sido una experiencia fantástica. Y bueno, hay etapas en la vida por todo, y no hemos acabado de hacer lo que hacemos. Estamos cambiando el setup y siguiendo siempre con, yo sigo con mi arte y Candy sigue siempre con su moda y su arte también, porque también pinta.
0: De fet, el teu art és molt icònic perquè has fet, a part del Salvador Dalí, com a diguem, interpretació teva, que és una interpretació totalment icònica, diferent de la resta, sí. Has fet també quadres del David Bowie, de Hendrix, de Bob Marley, algú més que no recordo ara.
1: Miles Davis, Brigitte Bardot, moltíssimes, i altres que són de fiction, sempre visual, interpretacions de temes que jo interpreto a nivell visual i icònic.
0: Ok. I seguidament tenim preparat... a un gran bateria.
1: Sí, el Billy Cobham, who is, this is in English, this is one of my all-time favorite drummers and rhythm composers, and this tune is one of my favorites.

0: is...
1: Yeah, right here, right now, Àlex Di Silvestro amb nosaltres aquí a la Connexió Eclèctica. Aquest tema és de 1973, el Billy Cobham. És, ho dic bé, no? Billy Cobham?
2: Sí, sí.
1: Vale. És el bateria, un dels bateries més influents de la història de la música contemporània. Va debutar amb aquest àlbum a l'Spectrum. Groovy, groovy, groovy. Mm-hmm. Això sonava com a les calles de San Francisco.
2: Sí, sí, perfecte, sí.
1: Bé, Àlex, què tenim preparat ja per tirar endavant?
2: So, este tema sí. Se llama DX7. Uh-huh. És una interpretació més moderna de temes musicals hechos con un teclado, un synthesizer de los años 80. A mí este sonido me encanta, me gusta muchísimo la música de los años 80 y de fusion and synthesizers.
1: In the Studio, ¿no? ¿Es el álbum?
2: Sí.
1: Ahora estabas hablando de música... La música de los 80, esto suena muy también a aquel italiano, Giorgio Moroder, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, Giorgio Moroder es uno de los iconos de esta música como productor y compositor.
1: Sí, y cuando hablas tú, suenas como Giorgio Moroder.
2: ¡Wow!

0: Ashes to Ashes, cendres a les cendres. Aquest és un dels hits més interessants o més coneguts del David Bowie. I avui som herois per un dia amb Àlex Di Silvestro aquí a la Connexió Eclèctica. Tenim un altre icònic, una altra versió icònica d'un grup que, bueno, de fet, no ho desvelaré fins que l'Àlex ens ho presenti.
1: Moltes gràcies. Este tema és, de nuevo, hablamos de una reinterpretación de un clàssic de reggae. Hablamos de Bob Marley, un tema molt famoso se llama War. Y esta interpretación

0: Happiness is easy. La felicitat és fàcil. Aquí a la Connexió Eclèctica compartim moments incombustibles amb Àlex Di Silvestro. Aquest tema té una connexió amb Dalí també, no? La portada del disc?
1: Sí, bueno, es que la portada, como el tema de la portada son las mariposas y insectos y todo eso. Y me recuerda un poco la portada del The Silence of the Lamb, the movie, la película.
0: El silenci dels anyells.
1: Esto. Y donde hay esta mariposa en la boca de la chica, la Tora, y una mariposa que, bueno, tiene todo un dibujo al interno de la mariposa que era una obra del Dalí, era una fotografía del Dalí del 1951. Mm. Se llamaba, bueno, In Voluptas Mors. Molt interessant.
0: Sí, les papallones aquí estan volant i ens estan impressionant molt. It's good or not good? And next one. El proper tema és un tema ja d'un altre icon, i o sigui, són icònics dels 80s.
1: Sí, total. Jo crec que it's not good.
0: It's not good.
1: It's not good.
0: It's not good to tell you what you have to say or what to do. Just do it.
1: Just do it.
0: Que escoltem ara seguidament són Depeche Mode.
1: Depeche Mode, yes, my favorite, one of my favorite songs, una de les mie favorites de lo Depeche Mode, It's No Good.

0: no good. Be good on your radio. Seguim, continuem amb aquesta sessió amb l'Àlex Di Silvestro, un artista icònic i eclèctic aquí a Ràdio L'Escala, fins a les vostres orelles, a la resta del món. Ara, de fet, a micro tancat dèiem que Depeche Mode sí, és un grup que va començar als 80s, però aquest tema és de 1997. Està inclòs a l'àlbum Ultra. I bé, jo ara el que... Sí que anem als 80s, no? Amb el tema següent, el dels Police, sí?
1: Sí, sí. Ahora vamos con Los Police... The Police. Los Mossos.
0: Los Mossos d'Esquadra.
1: D'Esquadra. Molt bé. I este tema és un tema que... bueno, es uno de los early Police.
0: Sí, de 1980.
1: Sí.
0: 1980.
1: Sí. Vale. Y entonces es un sound más, un estilo más reggae ska de Police, y m'agrada molt.
0: Sí, de fet està extret del Senyata Mondata, que pensava que era italià, però no. Res de res, no?
1: Res de res, no.
0: And driven to tears.
1: Yes.
0: The Police.

0: Driven to Tears, ens porta les llàgrimes, plorem d'emoció a la connexió eclèctica. Avui acompanyats d'Àlex Di Silvestro, el nostre gran inspirador, gran amic del surrealisme eclèctic total.
1: Total.
0: Bé, aquesta és la connexió. Tenim molta imaginació, aquí.
1: Moltíssima. Sí. Bueno, lo que me agrada siempre es el ecléctico y el surrealismo, y bueno, así aquí lo vamos a hacer bien, ¿no?
0: Home, jo crec que tot és començar, improvisar i posar imaginació al poder, no? Com això que escoltes ja, que estem posant de fons.
1: Sí, esta es particular porque se... Just an Illusion from Imagination, a very famous tune, disco tune of the 80s. I like the... I wanted to put in the list because we live in an illusion. Our reality is mostly an illusion. The illusion is indoctrinated to us from school, from the system, and we just live an illusion.
0: We need imagination to the power.
1: Yes.

0: Be Good on Your Radio. Això és un dels temes que no ha sonat mai a aquest programa. Gràcies a l'Àlex Di Silvestro, avui ho presentem.
1: Sí, bueno, esta es un... Quería poner algo de divertido, algo de club, algo de retro, años 90 a tope, discoteca y fiesta, otro mundo de ahora. Y esto me... Bueno, I like very much this tune and I've got a lot of memories, great parties, great time, but now it's a new era.
0: Touch Me, Touch Me is As Heard on TV, is the album.
1: Mm-hmm.
0: I estem tocats per Rui Da Silva.
1: Sí.
0: És així.
1: Mm.

0: Closer, closer, we're getting closer. Ens apropem a la recta final d'aquesta connexió eclèctica amb tots els ritmes, tots els, es pot dir, ritmes, sabors musicals, totes les tendències, i ara ja passem, baixem de revolucions, no? Ens anem a una cantonada més tranquil·la, que la traducció, bueno, en anglès com es diu això? Steel Corners. Steel Corners.
1: Steel Corners, correct.
0: Sí. I això que ja tenim preparat és molt estàtic, no? És molt estàtic.
1: Sí, sí, correcte. Steel Corners són un grup molt interessant. Hacen música no molt complicada, però molt fàcil. Música que encaja bien.
0: Sí, es también un poco, ¿cómo diría yo?, cinemática, ¿no?
1: Sí, correcte.
0: Steel Corners, el tema estàtic, que de fet jo el conec una mica, és del 2021 i és un dream pop que ens enamora. Steel Corners.

0: Still Corners, aquestes cantonades silencioses i molt somiadores aquí a la connexió amb Àlex. Què tenim? Seguidament és algo que va amb un altre racó de món, no?
1: Molt eclèctic.
0: Molt. Sí, de fet, no, aquí és que només dic que és rus i no sé ni com es diu. Tu saps dir el nom aquest?
1: Peremotka. Creo, sí. Crec, sí. Premotka.
0: Crec.
1: This is, I think, is one of the coolest Russian sort of. I don't know. I don't think it's probably new punk or new age punk. I don't know, but I love it.
0: We don't have to explain much more. Sobren les paraules. La música parla per nosaltres.

0: Afro House Galaxy. Això és un tema del 2026 que, de fet, el títol és com molt... Comença i acaba amb la lletra A. És Asa i sabes d'on surt? Àlex? No sabem ben bé d'on surt, però, no. Però ve d'una altra galàxia, no?
1: Parece.
0: És que és un tema bastant... Bueno, és Afro Galaxy, és house d'aquella música que et connecta sí. Més enllà, no?
1: Sí, com un deep house, deep Afro house. He encontrado este tema este año y me encanta. I like it very much. It's new sounds. It's very compelling. I like it.
0: It's very eclectic.
1: Very eclectic. It fits in the list, no?
0: Right here, right now.

0: Rise Up. Ja pràcticament arribem al final d'aquesta connexió amb Àlex Di Silvestro. Ell, de fet, ha escollit aquest tema per tancar aquesta connexió perquè, de fet, parla de pujar els estats d'ànim en els moments més complicats, no?
1: Sí. I say this in English because it's a little complicated. This is a very, very dear theme to me. I went through very difficult times in the last few years in my life, personal life, and sometimes when you are at the rock bottom, cuando tú estás tirado al suelo,
0: cuando estás al fondo de todo,
1: al fondo de todo hay esperanza y tenemos que mirar por arriba y hay esperanza y mirando por arriba algo va a pasar y tenemos que incrementar nuestra fe en la salida de todo y porque hay mucho más que lo que pensamos que hay mucho más y hay el universo que está ahí por nosotros y está ahí por levantarnos.
0: Gracias, Àlex. De fet, connectem amb el cosmos, amb allò que és l'univers, el més enllà, perquè aquí a la Terra no controlem res de res. Gràcies, Àlex. Tot un plaer compartir moments incombustibles.
1: Moltíssimes gràcies per invitar-me al teu programa i, bueno, moltes gràcies a La Scala, a todo este pueblo fantástico. Moltíssimes gràcies.
0: A tu. Bona nit i bona sort. Be good.
1: Merci.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: la.
1: Ep, sentiu.
2: Si no, i la cercavila.
3: Ja ens hi farem tard al ball.
4: Obri, sisplau, mestressa, que marxem.
5: Adéu, adéu.
6: Adéu, adéu.

0: Papa, papi, papito.
1: Ascolta Radio Arrels tot l'estiu. Radio

els arbres. Acabem de sopar, algú t'ho està a la porta. Passa, és tu, rurrut.

fem cara de saber i d'evitem paraules. I si per mala sort t'aborra un xerraire que t'explica com fa una sopa de peix,

Tot això per vos dir, és hora d'anar a casa. Abans de col·locar l'ull o d'adobar la brasa, pensem en el que hem dit, de prendre un nou fullatge, una

0: Ràdio Arrels.
1: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

faig. La física em captiva i la gravetat m'inclina als teus peus cai. I al mateix temps desfaig els nusos que

impuls d'un instant, dibuixa el meu salt, travessa els espais en blanc. Arribes, te'n vas, la vida es desfà invisible en el mar dels anys.

l'impuls d'un instant, dibuixa el meu salt, travessa els espais en blanc. La vida es desfà, arribes, te'n vas, invisible en el mar dels anys.

Veritat i ciència i aliment. Un Déu que no mira ni escolta, un àngel nascut d'una pell.

Imaginats mig avorrits, divagadors de l'esperit. Nostre moment és arribat i arreu se sent ferum d'esclat. I és que a la torre de les hores hi ha un paio que no toca vores.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

all puc possibly doubt. Just necessit

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.